Tipo, en diuen que hi ha la meva PSOE, hi ha la PSOE que per tu cotiari, la meva PSOE que hi ha l'Eta, hi ha l'Olecte, i per pagar i portar i PSOE.